0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
1: Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: La millor música
1: per sentir-se

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
1: Que m'has venut, que per ser el tan gana he de ser metòdic i no fer el que em don la gana.

0: Vallejo.
1: D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
2: La millor música
1: per sentir

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem. Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
3: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a...
4: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
5: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671 84 0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Mama, papa, ja he fet el forn. El pastís ja està.
2: Que bé, quina olor més bona.
3: Així dona gust estar a casa, tots junts.
4: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A Més que Arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que Arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
5: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
6: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
0: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
2: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
3: A mi me la dona per ser molt fort.
4: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
5: Rossend Margalef, la mel de casa.
6: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
7: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
6: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
7: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
6: Aquesta primavera, fes la teua.
8: Gaspatxo de síndria, cecina de vaca guatllo, cimmental, amb oli i parmesà, ceviche de gamba roja, rap al pebre, sorbet de menta fresca i rabo de bou. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot, amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
9: La teva vida no pot estar sotmesa a les dietes. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
10: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
9: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
11: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
12: La millor música
11: per sentir

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Si ets professional de la construcció a Materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estalc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortó i Vilaseca.
2: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
3: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
4: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.

0: Imagina Radio.
1: Són les 9.
2: Les notícies amb Andrea Maqueda.
3: Bon dia. Els bombers envien dos combois de suport a les tasques d'extinció als incendis de Madrid, Àvila i de la Vall d'Uixó. Des dels parcs de bombers d'Amposta i Lleida es mobilitzarà avui dimarts l'operatiu desplegat per donar suport als serveis d'emergència que treballen en diversos incendis forestals actius fora de Catalunya. En total, els bombers de la Generalitat hi destinaran 56 efectius i 20 dotacions terrestres distribuïts entre els operatius enviats a la Comunitat de Madrid i Àvila, al centre de la península i a l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, a la Comunitat Valenciana. El suport s'activa per atendre la petició d'ajuda dels mecanismes oficials a través del Centro Nacional de Emergencias de l'Estat. 7 pobles de la Ribera d'Ebre sense biblioteca tindran servei de préstec impulsat pel Consell Comarcal i el Departament de Cultura de la Generalitat. El nou servei, actiu des d'ahir dilluns, permet que els veïns i veïnes de 7 municipis puguen accedir a les fonts de biblioteques públiques sense haver de sortir del seu poble. La iniciativa, coordinada per la Biblioteca Comarcal Artur Coti Miró de Móra d'Ebre, dona resposta als municipis que actualment no disposen ni de biblioteca pròpia ni de bibliobús. El projecte forma part del Pla Comarcal de Lectura de la Ribera d'Ebre i té l'objectiu d'apropar la cultura i garantir l'accés a la lectura en igualtat de condicions a tot el territori. I en agenda, la nit màgica convertirà l'Ampolla en un escenari inspirat en l'eclipsi solar. La proposta combinarà espectacles de llum, foc, dansa, acrobàcies i il·lusionisme en diferents espais del Port Pesquer i l'Avinguda Marítima amb l'eclipsi solar com a fil conductor d'esta edició. La programació començarà uns dies abans amb activitats d'astronomia, com una sortida nocturna per la Bassa de les Olles que es realitzarà demà dimecres o una xerrada i observació solar guiada este divendres. L'objectiu és apropar este fenomen al públic a través de la divulgació, la natura i les arts escèniques en una de les cites més destacades de l'estiu al municipi.
4: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
5: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
4: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
4: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
2: Imagina Ràdio.
6: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
3: I pel que fa al temps, avui dimarts ens hem despertat amb un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 33 i 35 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
7: Ei, què et passa? Fas mala cara.
8: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
7: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs. Saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
8: M'has salvat la vida.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
9: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.

0: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
1: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Reciclatge Forés. Servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT. I al centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977 511 493.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
4: Avi, ve la dona per ser molt fort.
5: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
6: Rossend Margalef, la mel de casa.
0: Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: It's my anxiety.
0: Imagina Radio.
3: La millor música
0: per sentir-se.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Els bombers envien dos combois de suport a les tasques d'extinció als incendis de Madrid, Àvila i de la Vall d'Uixó. Des dels parcs de bombers d'Amposta i Lleida, es mobilitzarà avui dimarts l'operatiu desplegat per donar suport als serveis d'emergència que treballen en diversos incendis forestals actius fora de Catalunya. En total, els bombers de la Generalitat hi destinaran 56 efectius i 20 dotacions terrestres distribuïts entre els operatius enviats a la Comunitat de Madrid i Àvila, al centre de la península i a l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, a la Comunitat Valenciana. El suport s'activa per atendre la petició d'ajuda dels mecanismes oficials a través del Centro Nacional de Emergencias de l'Estat. 7 pobles de la Ribera d'Ebre sense biblioteca tindran servei de préstec impulsat pel Consell Comarcal i el Departament de Cultura de la Generalitat. El nou servei, actiu des d'ahir dilluns, permet que els veïns i veïnes de 7 municipis puguen accedir a les fonts de biblioteques públiques sense haver de sortir del seu poble. La iniciativa, coordinada per la Biblioteca Comarcal Artur Coti Miró de Móra d'Ebre, dona resposta als municipis que actualment no disposen ni de biblioteca pròpia ni de bibliobús. El projecte forma part del Pla Comarcal de Lectura de la Ribera d'Ebre i té l'objectiu d'apropar la cultura i garantir l'accés a la lectura en igualtat de condicions a tot el territori. I en agenda, la nit màgica convertirà l'Ampolla en un escenari inspirat en l'eclipsi solar. La proposta combinarà espectacles de llum, foc, dansa, acrobàcies i il·lusionisme en diferents espais del Port Pesquer i l'Avinguda Marítima amb l'eclipsi solar com a fil conductor d'esta edició. La programació començarà uns dies abans amb activitats d'astronomia, com una sortida nocturna per la bassa de les Olles que es realitzarà demà dimecres o una xerrada i observació solar guiada este divendres. L'objectiu és apropar este fenomen al públic a través de la divulgació, la natura i les arts escèniques en una de les cites més destacades de l'estiu al municipi.
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
4: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
4: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio, Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimarts ens hem despertat amb un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 33 i 35 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
5: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria!
6: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
5: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
6: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
5: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. D'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
7: La millor música
4: per sentir-se

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: El divendres 31 de juliol t'espera la nit més bèstia de l'estiu. Arriba el 37è Rock de Festa Major de la Fatarella. Viu els directes d'Auxili, Escatarella i la Gresca de Cash Leaves fins a les

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Els bombers envien dos combois de suport a les tasques d'extinció als incendis de Madrid, Àvila i de la Vall d'Uixó. Des dels parcs de bombers d'Amposta i Lleida es mobilitzarà avui dimarts l'operatiu desplegat per donar suport als serveis d'emergència que treballen en diversos incendis forestals actius fora de Catalunya. En total, els bombers de la Generalitat hi destinaran 56 efectius i 20 dotacions terrestres distribuïts entre els operatius enviats a la Comunitat de Madrid i Àvila, al centre de la península, i a l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, a la Comunitat Valenciana. El suport s'activa per atendre la petició d'ajuda dels mecanismes oficials a través del Centro Nacional de Emergencias de l'Estat. 7 pobles de la Ribera d'Ebre sense biblioteca tindran servei de préstec impulsat pel Consell Comarcal i el Departament de Cultura de la Generalitat. El nou servei, actiu des d'ahir dilluns, permet que els veïns i veïnes de 7 municipis puguen accedir a les fonts de biblioteques públiques sense haver de sortir del seu poble. La iniciativa, coordinada per la Biblioteca Comarcal Artur Coti Miró de Móra d'Ebre, dona resposta als municipis que actualment no disposen ni de biblioteca pròpia ni de bibliobús. El projecte forma part del Pla Comarcal de Lectura de la Ribera d'Ebre i té l'objectiu d'apropar la cultura i garantir l'accés a la lectura en igualtat de condicions a tot el territori. I en agenda, la nit màgica convertirà l'Ampolla en un escenari inspirat en l'eclipsi solar. La proposta combinarà espectacles de llum, foc, dansa, acrobàcies i il·lusionisme en diferents espais del Port Pesquer i l'Avinguda Marítima amb l'eclipsi solar com a fil conductor d'esta edició. La programació començarà uns dies abans amb activitats d'astronomia, com una sortida nocturna per la Bassa de les Olles que es realitzarà demà dimecres o una xerrada i observació solar guiada este divendres. L'objectiu és apropar este fenomen al públic a través de la divulgació, la natura i les arts escèniques en una de les cites més destacades de l'estiu al municipi. I pel que fa al temps, avui dimarts ens hem despertat amb un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 33 i 35 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.

0: Rosu, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Radio, 103.9 FM.
1: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinaròs.

0: Construïm els teus somnis.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: Imagina Ràdio.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Horta de Sant Joan recull i entrega més de mig miler d'al·legacions al Plàter en una setmana. L'entitat Plataforma Horta, reactivada recentment després que va lluitar per aturar un parc eòlic als Pesells l'any 2008, ha liderat la recollida dels escrits contra el nou ordenament de renovables. La plataforma vol aprofitar la campanya turística per mostrar i alertar del pla també als visitants i ampliar la mobilització en defensa del paisatge i el patrimoni. D'altra banda, una desena d'entitats ambientalistes i socials i 128 persones han signat un manifest contra la indústria digital intensiva que, segons indiquen, consideren l'estocada de mort de les Terres de l'Ebre que fa anys que agonitza. Amposta i la comunitat de regants del Poble Nou renoven el conveni de col·laboració de manteniment dels camins del Delta. L'acord, que coincideix amb la proximitat de la campanya de la sega de l'arròs, preveu una aportació municipal de 20.000 euros que la comunitat de regants destinarà a les obres de manteniment i millora dels camins de la seva propietat, utilitzats tant pel veïnat com pels visitants del Delta. El document va ser rubricat per l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, i el vicepresident de la comunitat de regants, Ramon Queralt. Les nits a la Baranova celebren 13 anys convertint Tivisa en un auditori a cel obert. El cicle arriba enguany mantenint l'aposta per combinar música, patrimoni i gastronomia en un entorn privilegiat com la plaça de la Baranova. La programació inclourà 4 actuacions durant el mes d'agost amb propostes que aniran des dels musicals de Broadway fins a la lírica, la cançó d'autor i les harmonies vocals. A més dels concerts, el festival reforça la seva vinculació amb el territori amb una proposta de maridatge amb productes locals i vins de la Dom Montsant. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Sant Jaume d'Enveja, 33 a Gandesa i 35 graus a Ginestar i l'Aldea. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Més del 70% de les morts estan relacionades amb l'obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparís.com.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Vols un polo?
2: Esclar, de maluixa.
1: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
2: Ah, aquest sí que m'agrada.
1: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa. El teu Polo t'està esperant.
3: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
4: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
5: El divendres 31 de juliol t'espera la nit més bèstia de l'estiu. Arriba el 37è Rock de Festa Major de la Fatarella. Viu els directes d'Auxili, Escatarella i la Gresca de Cash Leaves fins a les 7 del matí. No hi faltis. Entrades a Ebre Ticket i a Guixeta. Amb el suport de l'Ajuntament de la Fatarella, la Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura.

0: Imagina Radio.
1: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it.
2: She's Es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
3: Bon dia. Horta de Sant Joan recull i entrega més de mig miler d'al·legacions al Plàter en una setmana. L'entitat Plataforma Horta, reactivada recentment després que va lluitar per aturar un parc eòlic als Pesells l'any 2008, ha liderat la recollida dels escrits contra el nou ordenament de renovables. La plataforma vol aprofitar la campanya turística per mostrar i alertar del pla també als visitants i ampliar la mobilització en defensa del paisatge i el patrimoni. D'altra banda, una desena d'entitats ambientalistes i socials i 128 persones han signat un manifest contra la indústria digital intensiva que, segons indiquen, consideren l'estocada de mort de les Terres de l'Ebre que fa anys que agonitza. Amposta i la comunitat de regants del Poble Nou renoven el conveni de col·laboració de manteniment dels camins del Delta. L'acord, que coincideix amb la proximitat de la campanya de la sega de l'arròs, preveu una aportació municipal de 20.000 euros que la comunitat de regants destinarà a les obres de manteniment i millora dels camins de la seva propietat, utilitzats tant pel veïnat com pels visitants del Delta. El document va ser rubricat per l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, i el vicepresident de la comunitat de regants, Ramon Queralt. Les nits a la Baranova celebren 13 anys convertint Tivisa en un auditori a cel obert. El cicle arriba enguany mantenint l'aposta per combinar música, patrimoni i gastronomia en un entorn privilegiat com la plaça de la Baranova. La programació inclourà 4 actuacions durant el mes d'agost amb propostes que aniran des dels musicals de Broadway fins a la lírica, la cançó d'autor i les harmonies vocals. A més dels concerts, el festival reforça la seva vinculació amb el territori amb una proposta de maridatge amb productes locals i vins de la Do Montsant. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Sant Jaume d'Enveja, 33 a Gandesa i 35 graus a Ginestar i l'Aldea. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.
5: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
6: La millor música.

res més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res al mateix lloc de cada any.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
4: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
5: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
6: Imagina Ràdio. D'ahir i d'avui.
7: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu.
6: Imagina Ràdio.
0: La millor música
6: per sentir.

0: Són les 2. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Illa de Riu posa en funcionament unes noves instal·lacions al Delta de l'Ebre després d'una inversió superior als 3 milions d'euros. L'empresa Rosera ha completat la modernització de la finca La Comandanta amb unes infraestructures que incorporen torres de secatge i sitges d'emmagatzematge que agilitzaran la campanya de la sega i ajudaran a preservar la qualitat de les diferents varietats d'arròs. El projecte també millora el control de totes les fases del procés productiu i consolida l'aposta d'Illa de Riu per la innovació i el sector arrosser del territori. Jordi Jordan serà el candidat de Movem Tortosa a les eleccions municipals de 2027. L'Assemblea de la Formació ha ratificat la candidatura després del procés de primàries internes en què Jordan ha estat l'únic aspirant que ha presentat els avals necessaris. L'actual primer tinent d'alcaldia ha assegurat que afronta el repte amb la voluntat de donar continuïtat al projecte iniciat des del govern municipal i ha situat com a prioritaris els serveis públics, el pla de barris, el nou hospital i l'obertura de la ciutat al riu. La formació començarà ara a preparar el programa electoral i la candidatura de cara als comicis municipals de 2027. I en agenda, el racó dels artesans convertirà Mas de Barberans en l'epicentre de les fibres vegetals. La cita reunirà una quarantena d'artesans i artesanes de diferents territoris amb més de 30 parades dedicades a materials com la pauma, el vímet, l'espart o la bova. La fira manté el caràcter internacional amb participants de Catalunya, l'Estat i altres països i incorpora enguany noves propostes com el Fibres Fira, amb tallers especialitzats sobre tècniques artesanes. El programa també inclourà demostracions, actuacions, activitats formatives i espais dedicats a posar en valor el patrimoni de les fibres vegetals i la feina dels artesans. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Sant Jaume d'Enveja, 33 a Gandesa i 35 graus a Ginestar i l'Aldea. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
3: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung Kodak de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
4: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
0: Imagina Ràdio.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música. Per sentir.

0: Són les 3. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Illa de Riu posa en funcionament unes noves instal·lacions al Delta de l'Ebre després d'una inversió superior als 3 milions d'euros. L'empresa Rosera ha completat la modernització de la finca La Comandanta amb unes infraestructures que incorporen torres de secatge i sitges d'emmagatzematge que agilitzaran la campanya de la sega i ajudaran a preservar la qualitat de les diferents varietats d'arròs. El projecte també millora el control de totes les fases del procés productiu i consolida l'aposta d'Illa de Riu per la innovació i el sector arrosser del territori. Jordi Jordan serà el candidat de Movem Tortosa a les eleccions municipals de 2027. L'Assemblea de la Formació ha ratificat la candidatura després del procés de primàries internes en què Jordan ha estat l'únic aspirant que ha presentat els avals necessaris. L'actual primer tinent d'alcaldia ha assegurat que afronta el repte amb la voluntat de donar continuïtat al projecte iniciat des del govern municipal i ha situat com a prioritaris els serveis públics, el pla de barris, el nou hospital i l'obertura de la ciutat al riu. La formació començarà ara a preparar el programa electoral i la candidatura de cara als comicis municipals de 2027. I en agenda, el racó dels artesans convertirà Mas de Barberans en l'epicentre de les fibres vegetals. La cita reunirà una quarantena d'artesans i artesanes de diferents territoris amb més de 30 parades dedicades a materials com la pauma, el vímet, l'espart o la bova. La fira manté el caràcter internacional amb participants de Catalunya, l'Estat i altres països i incorpora enguany noves propostes com el Fibres Fira, amb tallers especialitzats sobre tècniques artesanes. El programa també inclourà demostracions, actuacions, activitats formatives i espais dedicats a posar en valor el patrimoni de les fibres vegetals i la feina dels artesans. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Sant Jaume d'Enveja, 33 a Gandesa i 35 graus a Ginestar i l'Aldea. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: Si el teu negoci no s'atura, la teva furgoneta tampoc pot fer-ho. A Volkswagen Mercamotor Tortosa tenim la Volkswagen Crafter, la furgoneta pensada per als professionals que necessiten màxima capacitat, fiabilitat i rendiment en el seu dia a dia. I ara, atenció, disposem d'unitats limitades en estoc amb entrega immediata i condicions irrepetibles. No esperis mesos. Puja avui mateix a la teva nova Volkswagen Crafter. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
4: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
5: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
6: Imagina Ràdio.

세상으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

don't fail.

0: d'avui i d'ahir.
1: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Horta de Sant Joan recull i entrega més de 500.000 d'al·legacions al Plàter en una setmana. L'entitat Plataforma Horta, reactivada recentment després que va lluitar per aturar un parc eòlic als Pesells l'any 2008, ha liderat la recollida dels escrits contra el nou ordenament de renovables. La plataforma vol aprofitar la campanya turística per mostrar i alertar del pla també als visitants i ampliar la mobilització en defensa del paisatge i el patrimoni. D'altra banda, una desena d'entitats ambientalistes i socials i 128 persones han signat un manifest contra la indústria digital intensiva que, segons indiquen, consideren l'estocada de mort de les Terres de l'Ebre que fa anys que agonitza. Amposta i la comunitat de regants del Poble Nou renoven el conveni de col·laboració de manteniment dels camins del Delta. L'acord, que coincideix amb la proximitat de la campanya de la sega de l'arròs, preveu una aportació municipal de 20.000 euros que la comunitat de regants destinarà a les obres de manteniment i millora dels camins de la seva propietat, utilitzats tant pel veïnat com pels visitants del Delta. El document va ser rubricat per l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, i el vicepresident de la comunitat de regants, Ramon Queralt. Les nits a la Baranova celebren 13 anys convertint Tivisa en un auditori a cel obert. El cicle arriba enguany mantenint l'aposta per combinar música, patrimoni i gastronomia en un entorn privilegiat com la plaça de la Baranova. La programació inclourà 4 actuacions durant el mes d'agost amb propostes que aniran des dels musicals de Broadway fins a la lírica, la cançó d'autor i les harmonies vocals. A més dels concerts, el festival reforça la seva vinculació amb el territori amb una proposta de maridatge amb productes locals i vins de la Do Montsant. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Sant Jaume d'Enveja, 33 a Gandesa i 35 graus a Ginestar i l'Aldea. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Hi ha receptes que funcionen i d'altres que es recorden. Quin és el secret?
3: L'oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
2: Un oli que no només acompanya, sinó que transforma, que realça els sabors, aporta equilibri i dona personalitat a cada plat.
3: El que per alguns és un ingredient, per a nosaltres és el secret de la recepta. El toc que ho canvia tot.
2: Elaborat amb les varietats morro de Sevillanca i Farga, és l'essència d'un territori i d'una manera de fer.
3: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
3: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
2: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
4: Mama, papa, ja has vist el forn. El pastís ja està.
5: Que bé, quina olor més bona.
6: Així dona gust estar a casa, tots junts.
7: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa. O a mésquearquitectura.com.
8: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
9: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
8: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
9: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
8: Aquesta primavera, fes la teua.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Horta de Sant Joan recull i entrega més de 500.000 al·legacions al Plàter en una setmana. L'entitat Plataforma Horta, reactivada recentment després que va lluitar per aturar un parc eòlic als Pesells l'any 2008, ha liderat la recollida dels escrits contra el nou ordenament de renovables. La plataforma vol aprofitar la campanya turística per mostrar i alertar del pla també als visitants i ampliar la mobilització en defensa del paisatge i el patrimoni. D'altra banda, una desena d'entitats ambientalistes i socials i 128 persones han signat un manifest contra la indústria digital intensiva que, segons indiquen, consideren l'estocada de mort de les Terres de l'Ebre que fa anys que agonitza. Amposta i la comunitat de regants del Poblenou renoven el conveni de col·laboració de manteniment dels camins del Delta. L'acord, que coincideix amb la proximitat de la campanya de la sega de l'arròs, preveu una aportació municipal de 20.000 euros que la comunitat de regants destinarà a les obres de manteniment i millora dels camins de la seva propietat, utilitzats tant pel veïnat com pels visitants del Delta. El document va ser rubricat per l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, i el vicepresident de la comunitat de regants, Ramon Queralt. Les nits a la Baranova celebren 13 anys convertint Tivisa en un auditori a cel obert. El cicle arriba enguany mantenint l'aposta per combinar música, patrimoni i gastronomia en un entorn privilegiat com la plaça de la Baranova. La programació inclourà 4 actuacions durant el mes d'agost amb propostes que aniran des dels musicals de Broadway fins a la lírica, la cançó d'autor i les harmonies vocals. A més dels concerts, el festival reforça la seva vinculació amb el territori amb una proposta de maridatge amb productes locals i vins de la Do Montsant. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Sant Jaume d'Enveja, 33 a Gandesa i 35 graus a Ginestà i l'Aldea. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: 45 minuts d'èxit sense pausa a Imagina Ràdio. Imagina.
1: Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
4: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
6: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
7: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
0: La millor música
7: per sentir

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Illa de Riu posa en funcionament unes noves instal·lacions al Delta de l'Ebre després d'una inversió superior als 3 milions d'euros. L'empresa arrossera ha completat la modernització de la finca La Comandanta amb unes infraestructures que incorporen torres de secatge i sitges d'emmagatzematge que agilitzaran la campanya de la sega i ajudaran a preservar la qualitat de les diferents varietats d'arròs. El projecte també millora el control de totes les fases del procés productiu i consolida l'aposta d'Illa de Riu per la innovació i el sector arrosser del territori. Jordi Jordan serà el candidat de Movem Tortosa a les eleccions municipals de 2027. L'Assemblea de la Formació ha ratificat la candidatura després del procés de primàries internes en què Jordan ha estat l'únic aspirant que ha presentat els avals necessaris. L'actual primer tinent d'alcaldia ha assegurat que afronta el repte amb la voluntat de donar continuïtat al projecte iniciat des del govern municipal i ha situat com a prioritaris els serveis públics, el pla de barris, el nou hospital i l'obertura de la ciutat al riu. La formació començarà ara a preparar el programa electoral i la candidatura de cara als comicis municipals de 2027. I en agenda, el Racó dels Artesans convertirà Mas de Barberans en l'epicentre de les fibres vegetals. La cita reunirà una quarantena d'artesans i artesanes de diferents territoris amb més de 30 parades dedicades a materials com la pauma, el vímet, l'espart o la boba. La fira manté el caràcter internacional amb participants de Catalunya, l'Estat i altres països i incorpora enguany noves propostes com el Fibres Fira, amb tallers especialitzats sobre tècniques artesanes. El programa també inclourà demostracions, actuacions, activitats formatives i espais dedicats a posar en valor el patrimoni de les fibres vegetals i la feina dels artesans. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Sant Jaume d'Enveja, 33 a Gandesa i 35 graus a Ginestà i l'Aldea. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: Fazzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fazzini. 977 70 12 57. Fazzini.net.
3: La revista Obesity Surgery analitza una enquesta de 150 cirurgians bariàtrics europeus. El 81% utilitzen la nova banda gàstrica ajustable com a solució definitiva del problema de l'obesitat.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
5: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
0: Imagina Ràdio.

0: zoo d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Són les 7. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Illa de Riu posa en funcionament unes noves instal·lacions al Delta de l'Ebre després d'una inversió superior als 3 milions d'euros. L'empresa Rosera ha completat la modernització de la finca La Comandanta amb unes infraestructures que incorporen torres de secatge i sitges d'emmagatzematge que agilitzaran la campanya de la sega i ajudaran a preservar la qualitat de les diferents varietats d'arròs. El projecte també millora el control de totes les fases del procés productiu i consolida l'aposta d'Illa de Riu per la innovació i el sector arrosser del territori. Jordi Jordan serà el candidat de Movem Tortosa a les eleccions municipals de 2027. L'Assemblea de la Formació ha ratificat la candidatura després del procés de primàries internes en què Jordan ha estat l'únic aspirant que ha presentat els avals necessaris. L'actual primer tinent d'alcaldia ha assegurat que afronta el repte amb la voluntat de donar continuïtat al projecte iniciat des del govern municipal i ha situat com a prioritaris els serveis públics, el pla de barris, el nou hospital i l'obertura de la ciutat al riu. La formació començarà ara a preparar el programa electoral i la candidatura de cara als comicis municipals de 2027. I en agenda, el racó dels artesans convertirà Mas de Barberans en l'epicentre de les fibres vegetals. La cita reunirà una quarantena d'artesans i artesanes de diferents territoris amb més de 30 parades dedicades a materials com la pauma, el vímet, l'espart o la bova. La fira manté el caràcter internacional amb participants de Catalunya, l'Estat i altres països i incorpora enguany noves propostes com el Fibres Fira, amb tallers especialitzats sobre tècniques artesanes. El programa també inclourà demostracions, actuacions, activitats formatives i espais dedicats a posar en valor el patrimoni de les fibres vegetals i la feina dels artesans. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel assolellat durant tota la jornada i les temperatures han estat similars a les d'ahir. De cara a demà, tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessó, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessó a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessó.com. Autoescoles Montessó. La teva seguretat és la nostra prioritat.
4: El divendres 31 de juliol t'espera la nit més bèstia de l'estiu. Arriba el 37è Rock de Festa Major de la Fatarella. Viu els directes d'Auxili, Escatarella i la Gresca de Cash Leaves fins a les 7 del matí. No hi faltis! Entrades a Ebre, Tiquet i a Guixeta. Amb el suport de l'Ajuntament de la Fatarella, la Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura.
5: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
6: No esperis més i vine a veure l'autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
7: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert, la qualitat i el disseny amb les millors condicions.
4: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
5: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Els bombers envien dos combois de suport a les tasques d'extinció als incendis de Madrid, Àvila i de la Vall d'Uixó. Des dels parcs de bombers d'Amposta i Lleida, es mobilitzarà avui dimarts l'operatiu desplegat per donar suport als serveis d'emergència que treballen en diversos incendis forestals actius fora de Catalunya. En total, els bombers de la Generalitat hi destinaran 56 efectius i 20 dotacions terrestres distribuïts entre els operatius enviats a la Comunitat de Madrid i Àvila, al centre de la península i a l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, a la Comunitat Valenciana. El suport s'activa per atendre la petició d'ajuda dels mecanismes oficials a través del Centro Nacional de Emergències de l'Estat. Horta de Sant Joan recull i entrega més de mig miler d'al·legacions al Plàter en una setmana. L'entitat Plataforma Horta, reactivada recentment després que va lluitar per aturar un parc eòlic als Pesells l'any 2008, ha liderat la recollida dels escrits contra el nou ordenament de renovables. La plataforma vol aprofitar la campanya turística per mostrar i alertar del pla també als visitants i ampliar la mobilització en defensa del paisatge i el patrimoni. D'altra banda, una desena d'entitats ambientalistes i socials i 128 persones han signat un manifest contra la indústria digital intensiva que, segons indiquen, consideren l'estocada de mort de les Terres de l'Ebre que fa anys que agonitza. I en agenda, el racó dels artesans convertirà Mas de Barberans en l'epicentre de les fibres vegetals. La cita reunirà una quarantena d'artesans i artesanes de diferents territoris amb més de 30 parades dedicades a materials com la pauma, el vímet, l'espart o la boba. La fira manté el caràcter internacional amb participants de Catalunya, l'Estat i altres països i incorpora enguany noves propostes com el Fibres Fira, amb tallers especialitzats sobre tècniques artesanes. El programa també inclourà demostracions, actuacions, activitats formatives i espais dedicats a posar en valor el patrimoni de les fibres vegetals i la feina dels artesans. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel assolellat durant tota la jornada i les temperatures han estat similars a les d'ahir. De cara a demà, tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
3: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara la teva segona ullera progressiva Mo gratis. Mo, només a Multiòptiques.
4: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
5: Imagina Ràdio. Suave.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
3: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
4: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
5: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
6: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
7: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona nit. Els bombers envien dos combois de suport a les tasques d'extinció als incendis de Madrid, Àvila i de la Vall d'Uixó. Des dels parcs de bombers d'Amposta i Lleida, es mobilitzarà avui dimarts l'operatiu desplegat per donar suport als serveis d'emergència que treballen en diversos incendis forestals actius fora de Catalunya. En total, els bombers de la Generalitat hi destinaran 56 efectius i 20 dotacions terrestres distribuïts entre els operatius enviats a la Comunitat de Madrid i Àvila, al centre de la península i a l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, a la Comunitat Valenciana. El suport s'activa per atendre la petició d'ajuda dels mecanismes oficials a través del Centre Nacional d'Emergències de l'Estat. Horta de Sant Joan recull i entrega més de 500.000 d'al·legacions al Plàter en una setmana. L'entitat Plataforma Horta, reactivada recentment després que va lluitar per aturar un parc eòlic als Pesells l'any 2008, ha liderat la recollida dels escrits contra el nou ordenament de renovables. La plataforma vol aprofitar la campanya turística per mostrar i alertar del pla també als visitants i ampliar la mobilització en defensa del paisatge i el patrimoni. D'altra banda, una desena d'entitats ambientalistes i socials i 128 persones han signat un manifest contra la indústria digital intensiva que, segons indiquen, consideren l'estocada de mort de les Terres de l'Ebre que fa anys que agonitza. I en agenda, el Racó dels Artesans convertirà Mas de Barberans en l'epicentre de les fibres vegetals. La cita reunirà una quarantena d'artesans i artesanes de diferents territoris amb més de 30 parades dedicades a materials com la pauma, el vímet, l'espart o la bova. La fira manté el caràcter internacional amb participants de Catalunya, l'Estat i altres països i incorpora enguany noves propostes com el Fibres Fira, amb tallers especialitzats sobre tècniques artesanes. El programa també inclourà demostracions, actuacions, activitats formatives i espais dedicats a posar en valor el patrimoni de les fibres vegetals i la feina dels artesans. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel assolellat durant tota la jornada i les temperatures han estat similars a les d'ahir. De cara a demà, tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.
4: Imagina Radio.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona nit. Els bombers envien dos combois de suport a les tasques d'extinció als incendis de Madrid, Àvila i de la Vall d'Uixó. Des dels parcs de bombers d'Amposta i Lleida, es mobilitzarà avui dimarts l'operatiu desplegat per donar suport als serveis d'emergència que treballen en diversos incendis forestals actius fora de Catalunya. En total, els bombers de la Generalitat hi destinaran 56 efectius i 20 dotacions terrestres distribuïts entre els operatius enviats a la Comunitat de Madrid i Àvila, al centre de la península i a l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, a la Comunitat Valenciana. El suport s'activa per atendre la petició d'ajuda dels mecanismes oficials a través del Centro Nacional d'Emergències de l'Estat. Horta de Sant Joan recull i entrega més de mig miler d'al·legacions al Plàter en una setmana. L'entitat Plataforma Horta, reactivada recentment després que va lluitar per aturar un parc eòlic als Pesells l'any 2008, ha liderat la recollida dels escrits contra el nou ordenament de renovables. La plataforma vol aprofitar la campanya turística per mostrar i alertar del pla també als visitants i ampliar la mobilització en defensa del paisatge i el patrimoni. D'altra banda, una desena d'entitats ambientalistes i socials i 128 persones han signat un manifest contra la indústria digital intensiva que, segons indiquen, consideren l'estocada de mort de les Terres de l'Ebre que fa anys que agonitza. I en agenda, el racó dels artesans convertirà Mas de Barberans en l'epicentre de les fibres vegetals. La cita reunirà una quarantena d'artesans i artesanes de diferents territoris amb més de 30 parades dedicades a materials com la pauma, el vímet, l'espart o la bova. La fira manté el caràcter internacional amb participants de Catalunya, l'Estat i altres països i incorpora enguany noves propostes com el Fibres Fira, amb tallers especialitzats sobre tècniques artesanes. El programa també inclourà demostracions, actuacions, activitats formatives i espais dedicats a posar en valor el patrimoni de les fibres vegetals i la feina dels artesans. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel assolellat durant tota la jornada i les temperatures han estat similars a les d'ahir. De cara a demà, tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem demà amb més informació. Bona nit!
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir-se

Avui i d'ahir. La millor música per sentir.

0: radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Gina Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui.
1: Ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu.
0: Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir-se.